Com anem? Hola, hola, benvinguts, benvingudes una setmana més en aquest programa de Banda Rere aquí a Sa Pobla Ràdio, un programa que emetem tots els dissabtes entre les 11 i les 12 del migdia amb la clara intenció de potenciar, donar difusió a la música popular de les Balears.

Avui, 25 de juliol, és el dia de Sant Jaume, coincidint amb la festivitat de Santiago Apòstol. Avui és un dia molt especial, són molt de pobles i moltes festes les que se celebren avui al voltant d'aquesta data, com per exemple a l'illa de Formentera, entre moltíssims d'altres. Avui és un programa especial també perquè, a més de ser el nostre programa número 65, posam el punt final en aquesta segona temporada aquí a Sa Pobla Ràdio, bé, com vos dic, amb el darrer programa de la temporada, perquè no tornarem fins a en aquest setembre. El primer dissabte de setembre serà el dia en què tornem amb les nostres emissions. El mes d'agost ens agafam de descans i d'aquí un parell de setmanetes, quan passi aquest agost i aquesta calorada, tornarem amb més ganes i amb més energia. Així és que ja ho sabeu, sigueu tots i totes més que benvinguts en aquest programa. Han començat amb la música de Xeremies de Sa Marina, aquest grup de música tradicional de Llucmajor, i continuam amb una de les especialitats d'aquest programa, que és fer la repassada a l'agenda de mostres i ballades de cap de setmana. Avui començarem escoltant la música dels Revetllers d'Espui d'Inca.

La música de Revetlers d'Espuidinca, algunes gravacions, no totes amb el millor estat, però que sí que són representatives de sons d'aquesta agrupació, han posat la seva música perquè avui hi ha una mostra i ballada a Inca amb 5 grups, avui dissabte 25 de juliol a partir de les 8:30 a la plaça d'Espanya d'Inca i dins del marc de les festes de Sant Abdon i Sant Senent 2026, la 15a trobada de balls regionals Memorial Joan Ferrer, que comptarà amb balls d'esplades marxí, grupo de coros i danzas Castilla de Cabezón de Pisuerga, grupo de danzas Ciudad Medina de Río Seco, de Valladolid, i llavors escoleta de ball de Revetlers d'Espuidinca i aquests que hem escoltat, Revetlers d'Espuidinca. Escoltau el programa de Banda Rere aquí a Sa Pobla Ràdio.

0: Vam escoltar boleros i jotes de brocolet. El brocolet en realitat és una varietat de figuera que produeix una única... produeix les figues només una vegada en l'any i ho fa durant la tardor, cosa que la fa realment especial i singular. La música d'aquesta agrupació cultural Brocolet des de Lloret de Vistalegre, una agrupació de música i ball tradicional mallorquí, diuen a la seva pàgina web un grup de gent que estimam la nostra terra i la nostra cultura i que els estius de l'any 2011 ens vàrem ajuntar per engegar aquest nou projecte. Aquests Brocolet, avui dissabte 25 de juliol a partir de les 9:30 en el poliesportiu de Consell, dins del cicle 21, cicle de ballades del darrer dissabte de mes.
1: Sabies que... La ballada popular és una manifestació de la música tradicional, popular i d'autor i dels balls populars executats de manera improvisada. Jota, bolero, fandango mallorquí, mateixa, sense coreografia establerta, interpretats per la gent del poble, sense indumentària tradicional que els assumeix com a propis de la seva cultura. Habitualment es du a terme a un espai obert, una plaça o un carrer. És un ball obert a tothom, de qualsevol edat, gènere o origen social.

Si heu posat atenció a la lletra, haureu identificat que se tracta d'una agrupació de marratxí. Hem escoltat el bolero de Pòrtol i també el bolero de Sant Marçal. Aquesta és la música d'Engalba, grup de música tradicional mallorquina de marratxí en actiu des de l'any 2013. Avui, dissabte 25 de juliol, a partir de les 9:30, actuació d'aquest Engalba a la plaça del Bisbe Planes de Sant Jordi, dins de les festes de la Mare de Déu d'Agost 2026. Avui vespre, a partir de les 9:30, aquest Engalba a Sant Jordi. I continuem endavant amb el programa i ho fem escoltant un clàssic. Segur que tot d'una, en sentir els primers acords, reconeixereu aquesta cançó.

Aquesta era la música de Música Nostra que han posat per ambientar, per donar també difusió en aquesta ballada, mostra a Vall de Mossa demà dissabte a partir de les 6 de l'hora baixa en l'escola de Ball Mallorquí de Vall de Mossa i el Parado de Vall de Mossa. Hem escoltat la seva música i vos recordam demà dissabte a partir de les 6 mostra a Vall de Mossa.

0: Dins del marc de les festes de Sant Jaume 2026, demà diumenge, a partir de les 8, tres grups actuen a Santanyí. Són Carriage, Xicalènia i aquests que hem escoltat a Revetllers, amb la Jota de Llevant, amb la Jota de Dalt. I tampoc mos oblidem de la ballada que hi haurà també demà diumenge a partir de les 7:30 a la plaça Major de la Pobla, dins del marc de les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026, les actuacions de Carriage i de Marjal en festa.
1: Sabies que... La ballada popular és una manifestació única i peculiar. Quan es manifesta, sorprèn qui no la coneix. És meravella de veure com de cop la plaça sum de gent que balla plegada, sense cap ordre aparent i sense coreografia, unida sols pel ritme que marca la música. El poble la identifica com a pròpia de la seva cultura. La funció de la ballada popular és festiva, identitària, reivindicativa, lúdica.

dues jotes, la jota de Cat Sabater, la jota de Solla, i aquesta era la cançó popular, Les Penades. Totes aquestes composicions interpretades per el grup de música tradicional solleric Estol de Tramuntana. Actuació d'aquests Estol de Tramuntana aquest pròxim dilluns 27 de juliol a Nascell Pedra Viva de Binissalem, acompanyats dels locals, els binissalemers Dali Sebes, Estol de Tramuntana i Dali Sebes, aquest proper 27 de juliol, dilluns a les 8, a Binissalem, dins del festival, dins de la gran trobada de cultura popular i percussió que se celebra a Binissalem des d'avui mateix i fins aquest dilluns, organitzada per la colla de Dimonis, una gran trobada cultural que se diu Sa Batum, amb tres M's finals. Molt bé, idò, continueu escoltant el programa de Banda Rere aquí a la Pobla Ràdio, ja pràcticament arribant en el final del programa i també pràcticament arribant en el final d'aquesta segona temporada. Vos hem acompanyat tot aquest any des del mes de setembre i ara farem una aturada durant el mes d'agost per tornar amb més força i amb més ganes a partir del primer dissabte de setembre. A partir d'aquest primer dissabte de setembre tornarà aquest programa de Banda Rere aquí a Sa Pobla Ràdio.

0: Així és que anem a posar ja el punt final en aquest programa 65 de la segona temporada d'aquest Davant Darrere, un programa que cal.
1: Consonance. De la page à la voix. Porte-plume. Lecture libre. Consonance.

Ana magale pel pel pel pel pel pel magale adusta padali nu tu pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel